0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Omplim el buit de la nit.
1: Omplim el buit de la nit.
0: Ràdio Abrera. Només bona música. Yeah.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: no pots dormir?
1: No pots dormir, no pots dormir.
0: Treballes en el torn de nit?
1: En el torn de nit.
0: No trobes cap sèrie que t'enganxi?
1: També a la nit.
0: Ràdio Obrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: a Breda gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: It's gonna be a lonely night. ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
5: Tan se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7, a Callat deixa un carril tallat sentit Barcelona. A banda, també una altra avaria, en aquest cas a la C63, a Vidreres, obliga a circular per pas alternatiu. I uns 201.000 vehicles ja havien tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest diumenge al vespre, el 77% dels 260.000 previstos per l'operació tornada de la Diada. Les principals afectacions s'han concentrat a l'AP7, la C16 i també a la Nacional 260. I també mobilitat. Avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i també recorregut comercial. Les obres del tram Besòs i de la Gran Via avancen segons el calendari previst i està previst que acabin la primavera de l'any que ve. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest dilluns una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i joves que representen el talent del país. La conferència serà el punt de partida d'una setmana de reflexió del govern. Aquesta setmana també hi haurà actes dels consellers arreu del territori. I Educació climatitzarà un centenar de centres catalans durant els propers dos cursos, però calcula que caldrien almenys 2.500 milions d'euros per climatitzar-los tots. La directora general dels centres públics ha admès que cap centre està preparat per afrontar situacions extremes de temperatura. Mentrestant, ja s'han instal·lat ventiladors en 227 centres i se'n posaran en 150 més entre finals d'aquest any i principis del vinent. I un incendi ja estabilitzat ha afectat uns 1.900 metres quadrats a Tagamanent, al Vallès Oriental, a prop del castell. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 4 de la tarda d'aquest dissabte i han activat inicialment 9 dotacions terrestres i 2 helicòpters bombarders. Posteriorment, el dispositiu s'ha ampliat fins a 12 dotacions. Els agents rurals investiguen l'origen d'aquest incendi i apunten que podria haver estat provocat per un llamp latent de la tempesta del dimecres passat. I pel que fa als esports, el debut en cultura, volíem dir, Fira Tàrrega ha tancat la 46a edició amb una activitat professional rècord, amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats i procedents d'un total de 28 països diferents.
2: Notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Corazón, mi corazón.
5: Hora 23.
6: Te lo dije muy clarito.
7: Permanece en la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23. A Ràdio Abrera.
8: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
9: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
8: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
10: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
11: No te quedes atrás
10: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
11: En Top Música Nueva.
10: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
12: Hola, soy J.C. Argandoña.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: de pasión.
1: Ràdio Obrera.
2: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
3: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
1: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 al Catllà, deixa un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també una altra avaria, en aquest cas a la C63 a Vidreres, obliga a circular per pas alternatiu. I uns 201.000 vehicles ja havien tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest diumenge al vespre, el 77% dels 260.000 previstos per l'operació tornada de la Diada. Les principals afectacions s'han concentrat a vies com l'AP7, la C16, volíem dir, i la Nacional 260. I també mobilitat avui al tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. Les obres del tram Besòs i de la Gran Via avancen segons el calendari previst i està previst que acabin la primavera de l'any que ve. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat per aquest dilluns una conferència de meitat de mandat a les Drassaners de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit per la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho explica la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i 2 detinguts i un altre dels ferits va ser agredit, en aquest cas, a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I avui arrenca el nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. El cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i també sistemes macroinformàtic i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demandants són les d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I Fira Tàrrega ha tancat la 46a edició amb una activitat professional rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats i procedents de 28 països diferents. El certament reclama més estructura i un replantejament econòmic per tal d'afrontar els nous reptes i arribar als 2 milions d'euros de pressupost. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Un any més, divendres 11 de setembre, Abrera es va commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Al matí, des de l'Ajuntament d'Abrera, es va organitzar la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, amb la participació de diferents entitats i formacions polítiques. També es va comptar amb la col·laboració de l'entitat Abrera Sardanista i es va ballar la sardana Vila d'Abrera. I per finalitzar l'acte, els geganters d'Abrera, de l'Associació Cultural i Folklòrica, van fer una ballada amb els gegants Pere i Roser i el Porronet. I a la tarda, el grup Norai va oferir una cantada de veneres amb rom cremat a la plaça de Rafael Casanova.
3: Abrera Informació. Gent d'Abrera.
4: Divendres 11 de setembre ens va deixar l'exregidor a l'Ajuntament d'Abrera, Francesc Manel Camacho i Liesa. L'Ajuntament d'Abrera ha expressat el seu més sentit condol per la seva mort i ha manifestat el suport i enviat a tot l'escalf a la família, amistat i persones properes al company i veí del municipi. Francesc Manel Camacho i Liesa va ser regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament d'Abrera durant 2 mandats municipals, del 2003 al 2007 i del 2007 al 2011. La seva vinculació política amb Esquerra va continuar després d'haver estat regidor. L'any 2012 va assistir a comissions informatives que es duen a terme abans dels plens municipals, va continuar vinculat a la formació política i va formar part de les candidatures d'Esquerra a Abrera en les successives eleccions municipals fins a les darreres celebrades l'any 2023. Educador i mestre especialitzat en pedagogia terapèutica i àmbit social, Francesc Camacho va participar en projectes relacionats amb l'educació, la cultura i la informació. infància. En l'àmbit associatiu, va formar part dels geganters d'Abrera, de l'Associació Cultural i Folklòrica, va ser cap de colla durant uns anys, també va formar part de la Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil, des d'on es va contribuir a impulsar el teatre familiar i les arts escèniques al municipi. La vetlla i el comiat de Francesc Camacho han tingut lloc aquest diumenge 13 de setembre al tanatori d'Esparreguera. La família ha agraït els missatges de condol i suport.
3: Abrera Informació. Educació.
4: Tot a punt perquè comencin les inscripcions per als cursos trimestrals de català de l'Oficina de Català d'Abrera del Consorci per la Normalització Lingüística, que ofereix cursos a nivell bàsic, concretament el nou curs 2026-2027 compta amb un curs bàsic 1 presencial que s'impartirà els dimarts i dijous de 9:45 a 12:45, dirigit a persones alfabetitzades en alfabet llatí, no catalanoparlants, al qual l'alumnat tindrà un primer contacte amb el català i assolirà un vocabulari bàsic per al seu dia a dia, i un curs bàsic 3 semivirtual, que s'impartirà els dilluns de 10 a 12 amb classe virtual, dirigit a persones que ja han completat el nivell bàsic 2 de català o bé han fet una prova de col·locació, i els ha indicat que aquest és el seu nivell. Aquest curs es fan el 50% de les classes en directe de manera virtual i el 50% de treball autònom. Els cursos són trimestrals, començaran el dilluns 28 o dimarts 29 de setembre i acabaran el desembre. Les dates per inscriure's a aquests cursos són les següents: dilluns 14 i dimarts 15 de setembre, matrícula preferent per a alumnat que ha fet un curs els últims 12 mesos. Dimecres 16 de setembre, matrícula general dels cursos inicial i bàsic. Dijous 17 i divendres 18 de setembre, matrícula general de tots els cursos, excepte el C2. I dilluns 21 de setembre, matrícula general de tots els cursos, des de l'A1 fins al C2. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment a l'Oficina de Català d'Abrera, on també podeu sol·licitar cita i informació si necessiteu fer una prova de nivell. Podeu contactar-hi presencialment al carrer del Rosers número 1, trucant al 634-757-200 o enviant un correu electrònic a abrera@cpnl.cat. També podeu consultar a les xarxes socials a Facebook i Instagram al perfil @ocdabrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Bon dia, passen 8 minuts de les 8 del matí. És dilluns 14 de setembre del 2026. Encetem nova setmana. Gràcies per connectar amb Ràdio Abrera. Això és Fórmula Matí. Anem a repassar alguns apunts de l'actualitat. Comencem amb un apunt internacional perquè l'oposició d'esquerres pren avantatge en les eleccions legislatives celebrades aquest diumenge a Suècia. No obstant això, ho fa per un marge ajustat enfront del bloc de dretes que governa en aquests moments i aboca el país a una certa incertesa política a l'espera del vot exterior. El recompte avança amb més del 98% dels districtes escrutats, però el resultat definitiu no se sabrà fins dimecres, quan s'hagi també comptabilitzat també el vot des de l'estranger. Ara com ara, el Partit Socialdemòcrata, que encapçala Magdalena Andersson, s'imposa amb el 28% dels vots, ara sí. I el vot d'esquerres assoliria els 176 escons. La dreta, per la seva part, encapçalada pel primer ministre Ulf Kristersson, obtindria 173 seients. D'acord amb les projeccions que hi ha en aquests moments, el Partit Socialdemòcrata, la força política hemogènica a Suècia, durant els últims 100 anys, guanyaria els comicis amb el 28,1%, però es tracta del pitjor resultat dels socialdemòcrates suecs des de l'any 28. Els veïns que viuen al costat d'on s'ha fet el Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid han anunciat que portaran el circuit de Madrid als tribunals pel soroll i la contaminació. Aquest cap de setmana la plataforma Stop Fórmula 1 s'ha manifestat a la rodalia de Valdebebas i ha calculat els decibels al recinte firal per portar les dades a la justícia. Uns veïns que ja tenen advocats són els mateixos que han aconseguit aturar els concerts al Santiago Bernabéu. Tot plegat després d'un gran premi que ha deixat més aviat un mal gust de boca als aficionats de la disciplina. Hi ha moltes queixes del circuit. En les 57 voltes de la cursa no hi va haver cap avançament a les primeres posicions i la victòria d'Antonelli, de només 19 anys i actual líder del Mundial, va quedar en segon pla. Els aficionats a la Fórmula 1, però, ja es poden calçar. Encara queden 9 edicions més en aquesta pista urbana de Madrid. Malgrat que han desaparegut circuits històrics, com sempre en el Gran Premi de Malàsia o Hockenheim, Alemanya, els aficionats es queixen sobre com l'organització del Campionat Mundial d'Automobilisme pot signar un contracte tan llarg amb una pista que era tota una incògnita i que no ha sortit gaire bé. Un home va resultar ferit per arma blanca aquest dissabte a la nit al districte de Nou Barris de Barcelona. Va tenir lloc aquest incident al carrer Beret. Es van activar dues ambulàncies del SEM. El ferit va estar traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets. De fet, es tracta del quart cas d'agressió amb arma blanca a Barcelona en 24 hores després de l'atac a dos joves al Carmell, una baralla grupal al districte de Sant Martí i una baralla de trànsit a la Ronda de Dalt. I una notícia que acabem de saber, perquè una notícia tràgica, la que ha arribat aquesta matinada, han assassinat una estudiant espanyola de 21 anys que estava d'intercanvi a Mèxic. La governadora de l'estat de Morelos ha confirmat el crim i la fiscalia ja l'investiga com un assassinat masclista. Això ho ha explicat el fiscal general de Morelos, Fernando Blumecron, que ha apuntat que l'homicidi va tenir lloc dissabte a la Casa de la Cultura de Coatlà, un municipi situat a uns 100 quilòmetres al sud de la ciutat de Mèxic. Aquesta és la informació de la qual disposem. Informació més propera. Una carn en mal estat va provocar aquest cap de setmana una falsa alarma per una possible fuita de gas en un supermercat del carrer Mestre Tomàs Cabeza d'Esparreguera. Els bombers van rebre l'avís per una possible fuita de gas a l'interior de l'establiment. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions al cos per comprovar l'origen de la forta olor. Després de fer les comprovacions corresponents, els bombers han constatat que les lectures de gas eren correctes i han descartat que hi hagi cap fuita. Finalment, han pogut determinar que la pudor provenia d'un frigorífic que es trobava desconnectat i on es conservava carn que s'havia fet malbé. I no podíem començar el programa d'avui dilluns 14 de setembre sense tenir un record molt especial per a Francesc Manel Camacho Iliesa, és regidor de l'Ajuntament d'Abrera, que ens ha deixat aquest cap de setmana. En Francesc va ser, recordin, regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament durant dos mandats, entre ells l'any 2003 i 2011, i va continuar durant molts anys vinculat a la vida política, social i cultural d'Abrera. Era educador i mestre especialitzat en pedagogia terapèutica i en l'àmbit social va participar en diferents projectes relacionats amb l'educació, la cultura i la infància. També va estar molt vinculat al teixit associatiu d'Abrera, formant part dels geganters, de l'Associació Folclòrica i de la Xarxa, contribuint a apropar el teatre familiar i les arts escèniques al municipi. Però més enllà de càrrecs, entitats i trajectòries, el volem recordar des d'una vessant molt més personal. Els que coneixíem el Francesc Manel Camacho sempre el recordarem amb aquest somriure, una persona de bon humor, amable, propera, d'aquelles que quan te les trobaves sempre tenien una paraula agradable i et feien sentir bé. I és probablement aquest record que queda de les persones que ja no hi són, la manera com et tractaven, com et parlaven i com et feien sentir. Des d'aquest programa volem enviar aquesta abraçada molt forta a la seva família, amistats i a totes les persones que el van estimar i compartir camí amb ell. Gràcies per somriure's i per la teva proximitat i que descansi en pau. Temperatura a Abrera 19 graus.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Comencem aquesta edició del 14 de setembre amb José Berrico, Fuego, Víctor Magán i Dani Romero. Obra de arte.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
3: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
4: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
3: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
5: Ajuntament d'Abrera.
6: Amb tu. Per tu.
7: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
8: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
7: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
9: Les 8 del matí, 20 minuts. Arriba la Laie, que ja parla d'aquest mes. Ja portem 14 dies. Sí, setembre.

agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioabrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

Hem arribat a 8:45 del matí. Aquesta setmana la podríem dividir en dues parts si parlem del temps. La primera, la sol i de calor. I la segona, les temperatures més habituals per l'època i amb alguns ruixats. Hem començat la jornada amb moltes temperatures entre 15 i 20 graus i al migdia els termòmetres es tornaran a enfilar de valent, màximes que avui poden superar els 35 graus a Ponent. A la resta, moltes màximes d'entre 30 i 35 graus. Durant tota la jornada predominarà el sol i només es formaran alguns núvols de tarda en punts del Pirineu que no portaran més conseqüències. Les temperatures encara pujaran una mica més demà dimarts, sobretot en punts de l'interior i a la Costa Daurada. En canvi, baixarien a les comarques de Girona. Tot plegat amb sol. A partir de dimecres és quan s'esperen canvis. Les temperatures baixaran clarament i, a més, s'esperen pluja, sobretot al centre i al nord de Catalunya. Les temperatures queden tocades la resta de la setmana i dijous i divendres amb algun ruixat entre les comarques de Girona i també de Barcelona. Termòmetres actuals. A Barcelona entre 20 i 24 graus, 20 a Tarragona, 17 a Lleida, 13 a Girona, 8 a Puigcerdà, a Mataró 23, 19 a Amposta, 16 a Berga o 20 graus ara mateix a Cunit. A Abrera tenim una temperatura de 19 graus. Ens anem a començaments de l'any 2000 amb una de les balades més recordades de Cristian Castro, Azul, que va marcar tota una etapa del cantant mexicà amb una història d'amor intensa i aquell estil romàntic que el van convertir en una de les grans veus latines del moment. Una cançó del 2001 que continuava despertant records, només començar a sonar. Aquí tenim a Cristian Castro.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Seguim amb una història d'amor explicada sense massa volta. Julen s'ajunta amb el terrassenc Miqui Núñez amb Mena Morat. Cançó fresca, directa, plena d'aquella emoció als primers moments, quan tot sembla nou i qualsevol detall et canvia el dia. Pop català amb bon ritme i sentiment. Això és un...

0: La més propera. Ràdio Abrera. La teva ràdio.
1: Toma, toma.

0: A Chatarrero del Amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del Amor.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: Seguim amb una proposta ben fresca de l'escena catalana. Laura West s'ajunta amb Gaida amb Menxules. Aquesta cançó amb actitud, ritme i aquell punt descarat. Pop urbà, complicitat i molta personalitat.

0: fórmula perfecta per començar el dia.
1: Seguim amb J. Martín i Milo a Besito, una proposta de pop urbà fresca i melòdica que gira al voltant de l'atracció, la complicitat i aquell moment en què una història comença a agafar temperatura. És una cançó lleugera i amb aire d'estiu per continuar aquest matí del dilluns.

0: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
1: Seguim amb Rigui des de Màlaga i amb una estrena molt recent. Little Pepe acaba de publicar Santa, aquesta nova peça que manté aquella barreja de ritme i missatge, essència jamaicana. Una novetat acabada de sortir del forn per continuar posant música avui dilluns, que ja 14 de setembre.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Vila.
2: Mis Dinamarca son los enemigos.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat es complica la circulació a les carreteres catalanes amb un accident a l'AP7 al Papiol que deixa un carril tallat en sentit Girona i provoca retencions importants. A banda, també hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a l'AP7 al Callà, una altra a la C63 a Vidreres, una altra a la C25 a Brunyola, una altra a la 2 a Abrera i finalment una cinquena a la B20 a Santa Coloma de Gramenet. I a banda, també en mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei a la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest dilluns una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho explica la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i 2 detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. I avui arrenca un nou curs de formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa als cicles superiors, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I pel que fa al temps, avui dominarà el sol a tot Catalunya amb un temps estable i sense canvis destacables. Les temperatures continuen pujant i deixaran una nova punta de calor amb alguns valors tropicals de fet a la costa i entre 13 i 18 graus que hem tingut de mínima en general. Les màximes arribaran avui als 35 graus a les Terres de l'Ebre i als 34 a Ponent.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Ja estan obertes les inscripcions per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, de l'activitat física, o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es podran presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, de forma telemàtica a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Es poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals se podeu consultar al web municipal també. Així mateix el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figuren entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, com ara el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents actors de la població, participació, el foment dels valors implícits a la pràctica esportiva, en casos especials d'interès, rellevància o repercussió dins la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació us detallem les categories d'aquests premis. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al centre educatiu o associació de famílies d'alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu i millor esportista individual, masculí i femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'estació 24 en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
3: Aquest mes de setembre es posa punt i final a les festes dels barris d'Abrera, amb la Festa Major de la Florida, que tindrà lloc del dijous 17 al diumenge 20 de setembre, amb una programació plena d'activitats per a totes les edats que arrenquen aquest dijous dia 17 amb una sessió de zumba a càrrec de Vive i Baila a 6:15 de la tarda a la plaça de les Escoles Velles. Tot seguit, a 6:15 hi haurà una festa de disco music amb bany d'escuma acompanyada de croissants i suc gratuïts pels infants. Divendres 18 de setembre, la música serà la protagonista amb el concert de la Rock and Roll Brothers de 7 a 8 i l'actuació de Gelaband de 8 a 10:15, amb dues a la plaça de les Escoles Velles i servei de bar. Dissabte 19 de setembre s'iniciarà amb una caminada al Pont dels Francesos amb esmorzar i debat veïnal, i a la nit, a partir de les 9, hi haurà el tradicional sopar amb fideuà i ball amb música a càrrec de DJ Néstor. La festa finalitzarà el diumenge 20 de setembre amb un concert a la Sala Municipal d'Abrera a partir de les 6 amb la Coral Contrapunt, el Cor de Gospel i el Combo de l'Escola Municipal de Música d'Abrera. La Festa Major de la Florida està organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri amb la col·laboració de l'Ajuntament i tindrà lloc a la plaça de les Escoles Velles, al carrer de la Florida i a la Sala Municipal. Per a més informació o reserves podeu contactar al telèfon 639-400-833 i trobareu tot el detall de les activitats als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Informació de serveis.
3: El Servei Municipal d'Aigües d'Abrera comunica que a motiu d'uns treballs de reparació i millora la xarxa, aquest dimarts 15 de setembre, a partir de les 9 del matí, es tallarà el subministrament d'aigua a diversos carrers del barri de Can Vilalba fins a la finalització dels treballs. Concretament, es veuran afectats els carrers d'Euskadi, Galícia, Madrid, Múrcia, Extremadura, Rioja i Durestrell. Es treballarà per restablir el servei amb la major brevetat possible i des de l'Ajuntament d'Abrera es prega als veïns i veïnes afectats per aquest tall, disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Després dels informatius de les 9, tornem a la música amb dos estils que ens porten per camins molt diferents. Primer, Julia Blum, que ens convida a somiar l'esper, una peça delicada i personal, per baixar una mica el ritme. I després, canvien completament d'aires amb Lonzac i Delvis Ramos, amb Tranqui, més relaxada, caribenya i amb ganes de deixar-se portar. Seguim posant banda sonora aquest dilluns de setembre, encara amb l'estiu ben present.

0: guardia.
1: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
2: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres. Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
3: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
2: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Seguim amb una connexió 100% colombiana i tres noms que pesen molt dins de la música urba actual. Maisac va convertir Entiendo en un èxit i Fate i Maluma s'hi van sumar per donar encara més força a aquesta versió Remix. Desamor, orgull i aquella idea tan clara de pensar que, després de tu, serà difícil trobar algú igual.

Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

0: Muchas gracias.
1: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.

0: Dos quarts de deu, tenim una temperatura de 21 graus. Ens retrobem amb una de les grans balades de Juan Gabriel, Abrázame muy fuerte. És una declaració d'amor intensa, d'aquelles que parlen de voler aturar el temps quan tens al costat la persona que estimes i de no deixar escapar cap moment. És una cançó enorme, plena d'emoció, amb la veu inconfusible d'un dels grans noms de la música mexicana. Yeah.
1: Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un

0: Ràdio Obrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioobrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega-te-la.
1: Canviem ara cap a un terreny més emocional amb Luis Fonsi, el portorriqueny posa veu a Me Despido, una cançó sobre aquell moment en què toca dir adéu, assumir que una història s'ha acabat, començar a deixar enrere tot el que encara pesa.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Hi ha amistats que et semblen fetes per durar tota la vida, fins que, sense saber gairebé com, els camins se separen. Lucía parla d'això amb Cuando éramos niñas.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ella és Maria Artés, com li explico, gaudint d'aquest 14 de setembre. El termòmetre 21 graus. Això és Ràdio Abrera, 24 hores.

0: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Obrera.
1: Doncs sí, som la teva ràdio. Seguim amb Nico i Uir. Una proposta interessant.

0: ràdio més propera. Ràdio Obrera.
1: Seguim amb una de les estrenes més recents de l'escena catalana. La badalonina Naya presenta Con los nenes y las nenas, primer avançament del seu disc debut, Calent, que arribarà a la tardor.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem habilitat un accident a la C58 a Barcelona. Deixa un carrer

0: El tallat direcció nus de Trinitat. També hi ha diverses avaries que dificulten la circulació. Una a la C63 a Vidreres, a la C25 a Brunyola, la 2 a Abrera, una altra a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que totes quatre deixen un carril tallat. I també mobilitat avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic a les carreteres amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes, al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per augmentar-ne la presència. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Això ho explica la nova comissària, volíem dir, en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i 2 detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. El cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, la gestió administrativa i també sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa als cicles superiors, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I pel que fa al temps, avui dominarà el sol a tot Catalunya amb un temps estable i sense canvis destacables. Les temperatures pugen i deixaran una nova punta de calor amb unes mínimes que han rondat avui entre 13 i 18 graus. Pel que fa a les màximes, avui arribaran als 35 a les Terres de l'Ebre i als 34 a Ponent i a la resta del país.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar per al curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Petón i Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà, com ara Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat. A motiu de les obres d'urbanització de l'entorn del casal social de Can Vilalba, es traslladarà la parada número 5 del transport escolar situada anteriorment a l'ambulatori de Can Vilalba i que ara es desplaça uns metres fins a la parada Marquesina situada a l'entrada del barri a l'avinguda de la Circunvalació, corresponent a la parada del bus urbà. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega a les famílies que disculpin les molèsties que aquest trasllat els pugui ocasionar. L'alumnat de l'Escola Francesc Platón i Sertí, D3 a 6è de primària, podrà fer ús de les rutes 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en 2 autocars més 2 acompanyants a cadascuna de les rutes. Mentre que en el cas dels alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als mateixos barris, les rutes que utilitzaran seran les 105 i les 106, amb un total de 128 places disponibles distribuïdes també en 2 autocars més 1 acompanyant en cadascuna de les rutes. Davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei de transport escolar, Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització d'aquest servei. En aquest sentit, des del consistori s'ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment l'establiment del contracte com la prestació del servei, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i les condicions òptimes per a l'alumnat abrerenc. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer del Rosers número 1, trucant al 93 770 47 32, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 4:45 a 7. I podeu consultar tota la informació sobre les rutes i els horaris de les diferents parades al transport escolar d'Abrera al web municipal abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Abrera Informació. Cultura.
3: Un any més torna el 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera, una de les cites culturals més arrelades al municipi i a la comarca, impulsades des del Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera. Del dimarts 1 al dimarts 29 de setembre, amb dos dies inclosos, les companyies de teatre amateur que ho vulguin es podran inscriure al certamen. Les representacions del 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera tindran lloc els diumenges 24 de gener, 7 de febrer, 21 de febrer, 7 de març, 21 de març i 5 d'abril, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. I l'entrega de premis i trofeus se celebrarà el diumenge 25 d'abril de 2027. Un cop passat aquest termini, el jurat seleccionador triarà les 6 propostes presentades que les espectadores i espectadors podran veure a la Sala Municipal. Podeu accedir al tràmit d'inscripció i a la convocatòria de les bases als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Abrera Informació. Cultura.
3: Durant els mesos de setembre i octubre continuarà el cicle d'humor d'Abrera 2026, del qual, juntament amb el cicle de teatre familiar, ja han gaudit més de 1.200 persones. Així, divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa presentarà el monòleg Escocia, el seu espectacle més madur, basat en la lluita d'un home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la bellesa, condició que li genera un constant debat entre l'optimisme i el pessimisme. I el divendres 23 d'octubre, gaudirem amb el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón, que ens portaran un viatge únic a través de l'humor i les vivències d'una de les figures més icòniques de la comèdia espanyola. Tots els espectacles tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través de la plataforma de Nox Produccions. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Entrem a la tercera hora de Fórmula Matí amb dues cançons que ens porten per terrenys ben diferents. Primer, Melendi, que posa el seu segell més personal a Mentires Arriesgades, amb emoció, ironia i aquella manera tan seva d'explicar històries. I després, Ningú i McEnroe, que ens porten Vull ser, una proposta de casa nostra, amb força, identitat i ganes de reivindicar qui ets. Seguim avançant en aquest dilluns amb molta música.

0: Fórmula Matí, el trànsit.
1: Continuen els problemes a l'autovia. A dues hores d'ara hi ha un vehicle avariat que talla un carril. Hi ha un tram de retenció de fins a 3 quilòmetres entre Abrera i Castellbisbal. Segons dades del Servei Català de Trànsit, parlem cap a Abrera, sentit Abrera. Hi ha aquestes cues d'aquest vehicle avariat. Entre Abrera i Castellbisbal, sentit Abrera, un carril tallat, 3 quilòmetres de retenció.
0: Fórmula Matí, el trànsit. L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
2: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
3: 93-770-2963.
4: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
5: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
4: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
5: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
4: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
5: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
6: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
7: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
1: Seguim amb una proposta més urbana i contundent. Metrica s'ajunta amb el xilè Xinaca amb Contacto, Contacto. Perreo, actitud i una producció directa per mantenir el ritme ben amunt.

0: dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Posem ara una mica més de compàs amb Niña Pastori, que fa seva Bamboleo, un clàssic que porta el seu terreny amb flamenc, ritme llatí i tota la força de la seva veu. És una versió amb caràcter, per continuar aquest matí, 14 de setembre.

10 i 30 minuts el 14 de setembre, dilluns, home, setmana, 22 graus. Tornem a una d'aquelles cançons de desamor que no necessiten grans artificis per dir-ho tot, eh? Marco Antonio Solís planteja o me voy o te vas, una decisió clara, quan una relació ja només fa mal, arriba un punt en què algú ha de fer el pas i marxar. És una balada intensa, directa, amb una lletra que continua tocant fibra molts anys després de la seva presentació.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Seguim amb una col·laboració que porta el desamor cap al terreny urbà i flamenc. Omar Montes s'ajunta amb Chillo i Fernández amb Perdona, mi amor. Flamenc urbà, ritme i emoció.
2: Esta llamada está siendo efectuada.

0: el cotxe.
1: Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: a chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera. Publicitat que funciona.
6: Baixem una mica les revolucions amb Miguel Cabrera i Marlo Music, Vivir Contigo, en acústic, una versió més íntima, una cançó propera, càlida i perfecta per donar un altre color a aquest matí.

0: Marquem la diferència. Ràdio Abrera.
1: Seguim amb Olivia Bay i Sin miedo a caer. Una cançó que parla d'atrevir-se a baixar defenses i apostar per una història encara que no sàpigues ben bé on et portarà. Pop actuar, l'emoció i aquell punt de valentia que cal quan toca fer el primer pas.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Seguim amb Michael Foster i Cuando Todo Haya Pasado. Una invitació a valorar més el present i a cuidar allò que realment importa.

0: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.
1: Música mexicana amb Oscar Maidon, Sinaloca. Des de Mèxic, una cançó amb caràcter per mantenir el matí ben viu. Una proposta amb corridos, toc urbà i molta actitud.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: És un tema perfecte per aquests dies de setembre, que, bueno, encara ens resistim a donar l'estiu per acabat. Quim 87, el Xiri del Port.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o bé lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i també la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen

0: el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Cata, que malgrat aquest discurs a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP2 a Puigverd de Lleida deixa un carril tallat sentit Saragossa. També hi ha diverses avaries, una a la C63 a Vidreres, una altra a l'A2 a Brera i una tercera a la C55 a Olesa de Montserrat. I també en mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text i el material autoeditat, l'ordinador, tauleta digital i els continguts educatius digitals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. L'ajut s'adreça a tot l'alumnat empadronat a Abrera data 1 de gener de 2026 i matriculat en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d'ensenyament obligatori des d'I3 fins a quart d'ESO. Per a aquelles famílies que compren els llibres de text a través de la SAFA dels centres públics d'Abrera, la subvenció s'aplica directament en el moment de la seva adquisició. En canvi, aquelles persones que ho facin a través d'un comerç o per qualsevol altre mitjà, com ara el centre educatiu o AFA en el cas que l'escolarització sigui fora d'Abrera, hauran de sol·licitar aquest ajut. La subvenció per als llibres de text i el material autoeditat és del 50% del cost. També es concedeix un ajut econòmic de 75 euros per a l'adquisició de l'ordinador o tauleta digital per als alumnes d'ESO, així com una subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals. I per a l'alumnat matriculat en escoles d'educació especial, l'ajut també és del 50% del cost del material didàctic. Es recomana a les famílies que per formalitzar aquesta petició utilitzin de forma preferent el canal telemàtic a través de la seu electrònica al web abrera.cat. Si necessiten suport en aquesta tramitació, poden contactar amb el Servei d'Atenció Ciutadana al 93 770 03 25. I en cas de necessitar fer el tràmit de forma presencial, es recomana demanar cita prèvia. Des de l'Ajuntament també s'informa que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya atorga un ajut de 60 euros per a material escolar en forma d'avals a l'alumnat de primària i secundària. Per això es recomana que si ja fan ús o tenen la voluntat de fer ús de l'ajut que proporciona l'Ajuntament d'Abrera per a l'adquisició dels llibres en material autoeditat, és preferible que aquests avals que atorga la Generalitat els destinin a altres conceptes com elements d'escriptura, papereria, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius, entre d'altres. Tornem a recordar, el termini de presentació de les sol·licituds de l'ajut es podrà presentar fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Abrera Informació. Educació.
3: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Es podran formalitzar del dimarts 1 al divendres 25 de setembre amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per a infants d'I3 i 4 i 5. Educació musical per a infants joves, persones adultes i gent gran. Educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es podran formalitzar presencialment a la secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabat 1, de dilluns a divendres, de 5 a 2 quarts de 9 de la tarda. Per a més informació, podeu contactar-hi trucant al 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
2: Abrera Informació. Promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripció per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, un curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme, concretament, del 28 de setembre al 30 de novembre, en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. D'altra banda, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador o vetlladora escolar, que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys, inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor, monitora de lleure o una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitats del vetllador o vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, estratègies d'acompanyament a l'alumnat i tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació a través del Servei de Promoció Econòmica ubicat a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 a l'horari d'atenció a ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2 quarts de 5 a 7 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Després de les notícies de les 11, entrem a la quarta hora de Fórmula Matí amb dues propostes que ens porten de l'urbà més actual a un pop més emocional. Primer, Ozuna, que s'ajunta amb Omar Kurz amb Sí, sí, reggaeton puertorriqueny amb ritme i molta química. I després, Pablo Alborán canvia el paisatge amb Tiempos Bonitos, que és una cançó sobre aquells moments i aquelles persones que, encara que passin, continuen deixant empremta. Seguim avançant aquest dilluns amb l'estiu encara ben present.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Seguim amb la xilena Mon Laferte i A pesar de ti i de mi, una cançó de comiat que parla d'un amor que encara existeix, però que ja no és suficient per mantenir una història en peu. Una balada intensa, amb molta emoció, i aquella manera tan seva de convertir la vulnerabilitat en força.

0: I ara arriba Saiba Music amb el seu Quiero, una cançó centrada en el desig de compartir temps, emocions i vida.
1: Ràdio Obrera. Ràdio Obrera. Marquem la diferència.

Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.

Dos quarts de 12, 25 graus. Ens retrobem amb una de les grans balades de Chayanne, a Yo te amo. El porto-riqueny posa veu a una declaració d'amor total, sense reserves, d'aquelles que parlen de voler compartir-ho tot i amb aquella persona que més estimes. És una cançó del 2000 que continua sent un dels grans clàssics romàntics de la seva carrera.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radioobrera.cat i a la nostra app.
3: Seguim amb Rocky i Tentándome, una proposta urbana que juga amb la seducció, les mirades i aquella atracció que va pujant de temperatura. Des de Girona, ritme i un punt provocador per continuar aquest dilluns.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Seguim amb una trobada molt especial de casa nostra. Sara Roy uneix la seva veu amb Judith Nederman i la guitarra de Pau Figueres, L'error més bonic, una cançó sobre un amor que arriba en el moment equivocat. És el tercer avançament del nou disc de Sara Roy. El nou disc, Per si acaba el món, arribarà el 9 d'octubre.

0: dos, tres, quatre.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Seguim amb Ruslana i A Fuego, una cançó molt lligada a una nova etapa de la seva carrera. Energia, força i una història de superació i descobriment personal que encaixa molt bé amb el seu univers artístic.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Sarria des de Màlaga amb Àngel Stanix presentant Luces Blanques, la seva primera col·laboració en un disc. Rock, carretera i molta veritat.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Seguim amb Connexió Medellín i dues de les veus més fortes del urban colombià, Ryan Castro i Fate, tornen a coincidir amb Mentira. Reggaeton melòdic, químic i molta tensió emocional. A les 12, serveis informatius.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra ha traupit de la feina feta dels darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Malgrat el discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. Ens amplia aquesta informació el Lluís Rodríguez del Prat Ràdio.
3: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.

0: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
1: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
2: I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i el Pallars. Trànsit analitzarà avui amb Mossos d'Esquadra possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Un any més, divendres 11 de setembre, Abrera es va commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Al matí, des de l'Ajuntament d'Abrera, es va organitzar la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, amb la participació de diferents entitats i formacions polítiques. També es va comptar amb la col·laboració de l'entitat Abrera Sardanista i es va ballar la sardana Vila d'Abrera. I per finalitzar l'acte, els geganters d'Abrera, de l'Associació Cultural i Folklòrica, van fer una ballada amb els gegants Pere i Roser i el Porronet. I a la tarda, el grup Norai va oferir una cantada de veneres amb rom cremat a la plaça de Rafael Casanova.
4: Abrera Informació. Gent d'Abrera.
5: Divendres 11 de setembre ens va deixar l'exregidor a l'Ajuntament d'Abrera, Francesc Manel Camacho i Liesa. L'Ajuntament d'Abrera ha expressat el seu més sentit condol per la seva mort i ha manifestat el suport i enviat tot l'escalf a la família, amistat i persones properes al company i veí del municipi. Francesc Manel Camacho i Liesa va ser regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament d'Abrera durant 2 mandats municipals, del 2003 al 2007 i del 2007 al 2011. La seva vinculació política amb Esquerra va continuar després d'haver estat regidor. L'any 2012 va assistir a comissions informatives que es duen a terme abans dels plens municipals, va continuar vinculat a la formació política i va formar part de les candidatures d'Esquerra a Abrera en les successives eleccions municipals fins a les darreres celebrades l'any 2023. Educador i mestre especialitzat en pedagogia terapèutica i àmbit social, Francesc Camacho va participar en projectes relacionats amb l'educació, la cultura i la infància. En l'àmbit associatiu va formar part dels geganters d'Abrera de l'Associació Cultural i Folklòrica, va ser cap de colla durant uns anys, també va formar part de la Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil, des d'on es va contribuir a impulsar el teatre familiar i les arts escèniques al municipi. La vetlla i el comiat de Francesc Camacho han tingut lloc aquest diumenge 13 de setembre al tanatori d'Esparreguera. La família ha agraït els missatges de condol i suport.
4: Abrera Informació. Educació.
5: Tot a punt perquè comencin les inscripcions per als cursos trimestrals de català de l'Oficina de Català d'Abrera del Consorci per la Normalització Lingüística, que ofereix cursos a nivell bàsic, concretament el nou curs 2026-2027 compta amb un curs bàsic 1 presencial que s'impartirà els dimarts i dijous de 9:45 a 11:45, dirigit a persones alfabetitzades en alfabet llatí, no catalanoparlants, al qual l'alumnat tindrà un primer contacte amb el català i assolirà un vocabulari bàsic per al seu dia a dia, i un curs bàsic 3, semivirtual, que s'impartirà els dilluns de 10 a 12 amb classe virtual dirigit a persones que ja han completat el nivell bàsic 2 de català o bé han fet una prova de col·locació i els ha indicat que aquest és el seu nivell. Aquest curs es fan el 50% de les classes en directe de manera virtual i el 50% de treball autònom. Els cursos són trimestrals, començaran el dilluns 28 o dimarts 29 de setembre i acabaran el desembre. Les dates per inscriure's a aquests cursos són les següents. Dilluns 14 i dimarts 15 de setembre, matrícula preferent per a alumnat que ha fet un curs els últims 12 mesos. Dimecres 16 de setembre, matrícula general dels cursos inicial i bàsic. Dijous 17 i divendres 18 de setembre, matrícula general de tots els cursos, excepte el C2. I dilluns 21 de setembre, matrícula general de tots els cursos, des de l'A1 fins al C2. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment a l'Oficina de Català d'Abrera, on també podeu sol·licitar cita i informació si necessiteu fer una prova de de nivell. Podeu contactar-hi presencialment al carrer del Rosers, número 1, trucant al 634-757-200 o enviant un correu electrònic a abrera@cpnl.cat. També podeu consultar a les xarxes socials a Facebook i Instagram al perfil @ocdabrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
3: Entrem al tram final de Fórmula Matí amb dues col·laboracions ben potents. Primer, Russian Sec i Luhai, que posen el toc més urbà i llatí amb Tatú, una proposta sensual i amb molt de ritme. I després, canviem de registre amb 21 i Malmo 040, a Estaràs. Més poc rock emocional, eh? Una cançó sobre aquelles persones que, passi el que passi, continuen deixant empremta. Últim tram del programa, encara amb l'estiu ben present.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
1: 93-770-2963.
2: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
3: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
2: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
3: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
2: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
3: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Seguim amb Ràdio Macandé i Se me cayó tu cielo, una cançó de desamor que parla de com una història s'ensorra. Flamenc pop, sentiment i una lletra directa per continuar aquest tram final del programa.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: I aquesta cançó ens ve gairebé feta a mida per aquest 14 de setembre, perquè l'estiu encara no s'ha acabat. CDP 509 juga a invertir-se un dia més al calendari, amb la cançó 32 d'agost. Com si poguéssim allargar una mica més les nits a la fresca, els amics. Una cançó per resistir-nos una mica més a

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.

Dos quarts d'una. Ens retrobem amb una de les etapes més potents de Ricky Martin, però en clau salsera. Solo quiero amarte guanya encara més ritme en aquesta versió que ara recordem junts, mantenint intacta aquella declaració directa de la Sitch i també molta passió. Salsa, energia i un record que continua funcionant, molts anys després. Yeah.

0: La més propera. Ràdio Abrera. La teva ràdio.
1: Camí de la una, seguim amb Sergio Contreras i La maleta, una cançó que parla de deixar enrere el que pesa, tancar etapes i continuar el camí amb menys càrrega emocional. És flamenc urbà, és sentiment i aquella manera tan seva de convertir històries de vida en cançó.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Un plaer acompanyar-te en aquest 14 de setembre, nova setmana dilluns, termòmetre 27 graus. Tu continua gaudint de Ràdio Abrera 24/7.

0: no agafo el mòbil, baby, quan contesto. Ja és massa tard, ja no vaig arribar a aquelles noies maques de l'Eixample. I de cop va mirar-me. I aquí viu observant a la resta, però jo no tinc aquest temps. Sempre fent aquests dies, no em puc ocupar ni de mi mateix. Porto masses coses al cap.
1: I dius tu, li dic jo.

agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO, que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa del programa, el desembre passat ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la CGT ha advertit que estudia interposar una demanda judicial contra Educació, que acusa de no substituir una cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa que exerceixen tasques sindicals. En una atenció a la premsa, la secretària general de la Federació d'Ensenyament del Sindicat, Laura Gené, ha afirmat que la situació pot tenir incidència en uns 4.500 alumnes dins d'infantil fins a batxillerat que poden quedar sense docent a l'aula. Alhora també ha dit que la mesura pot comportar sancions per als treballadors afectats, ja que no els estan reconeixent les llicències sindicals. Els representants de la CGT han sol·licitat reunir-se amb la responsable del personal docent de la conselleria. I a banda, les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. La protesta arriba 5 anys després de la gran mobilització que van aplegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat i que va arribar també precedida per la carta d'emplaçament de la Unió Europea per la contínua desprotecció dels espais naturals del Delta del Llobregat. I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui, juntament amb Mossos d'Esquadra, possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I Barcelona i Seúl han renovat per 4 anys més l'acord de cooperació que mantenen des del 2018. El memoràndum permetrà compartir experiències i bones pràctiques en àmbits com la tecnologia, el turisme, l'habitatge i el desenvolupament urbà. I també la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament i 2 de llibertat vigilada al jove que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'agost de l'any passat. El condemnat, que tenia 17 anys quan van passar els fets, ha reconegut l'agressió aquest dilluns en una vista de conformitat.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Ja estan obertes les inscripcions per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física, o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es podran presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, de forma telemàtica a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Es poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar al web municipal també. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figuren entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, com ara el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents actors de la població, formació, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos especials d'interès, rellevància o repercussió dins la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació us detallem les categories d'aquests premis. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al centre educatiu o associació de famílies d'alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu i millor esportista individual masculí i femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'estació 24 a l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura. Entitats.
3: Aquest mes de setembre es posa punt i final a les festes dels barris d'Abrera amb la Festa Major de la Florida, que tindrà lloc del dijous 17 al diumenge 20 de setembre, amb una programació plena d'activitats per a totes les edats que arrenquen aquest dijous dia 17 amb una sessió de zumba a càrrec de Vive i Baila a 6:15 de la tarda a la plaça de les Escoles Velles. Tot seguit, a 6:45 hi haurà una festa de disco music amb bany d'escuma acompanyada de croissants i suc gratuïts pels infants. Divendres 18 de setembre, la música serà la protagonista amb el concert de la Rock and Roll Brothers de 7 a 8 i l'actuació de Gelavant de 8 a 10:15, amb dues a la plaça de les Escoles Velles i servei de bar. Dissabte 19 de setembre s'iniciarà amb una caminada al Pont dels Francesos amb esmorzar i debat veïnal, i a la nit, a partir de 9:00, hi haurà el tradicional sopar amb fideuà i ball amb música a càrrec de DJ Néstor. La festa finalitzarà el diumenge 20 de setembre amb un concert a la Sala Municipal d'Abrera a partir de 6:00 amb la Coral Contrapunt, el Cor de Gospel i el Combo de l'Escola Municipal de Música d'Abrera. La Festa Major de la Florida està organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri amb la col·laboració de l'Ajuntament i tindrà lloc a la plaça de les Escoles Velles, al carrer de la Florida i a la Sala Municipal. Per a més informació o reserves podeu contactar al telèfon 639-400-833 i trobareu tot el detall de les activitats als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Informació de serveis.
3: El Servei Municipal d'Aigües d'Abrera comunica que a motiu d'uns treballs de reparació i millora la xarxa, aquest dimarts 15 de setembre, a partir de 9:00 del matí, es tallarà el subministrament d'aigua a diversos carrers del barri de Can Vilalba fins a la finalització dels treballs. Concretament, es veuran afectats els carrers d'Euskadi, Galícia, Madrid, Múrcia, Extremadura, Rioja i Durestrell. Es treballarà per restablir el servei amb la major brevetat possible i des de l'Ajuntament d'Abrera es prega als veïns i veïnes afectats per aquest tall, disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Ai, amb aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Abrera.

0: Comença en EFE Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: EFE Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera, gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
3: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
2: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral. En un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
3: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
2: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
4: T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
10: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
9: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
10: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
11: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vila. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del pla BEO, que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest any, del 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya i també ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa del programa, el desembre passat, ja s'han tramitat 454.650 peticions d'ulleres o lentilles. I la CGT ha advertit que estudia interposar una demanda judicial contra Educació a qui acusa de no substituir una cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa que exerceixen tasques sindicals. En una atenció a la premsa, la secretària general de la Federació d'Ensenyament del Sindicat, Laura Gené, ha afirmat que la situació pot tenir incidència en uns 4.500 alumnes, des d'infantil fins a batxillerat, que poden quedar sense docents a l'aula. Alhora ha dit que la mesura pot comportar sancions per als treballadors afectats, ja que no se'ls està reconeixent les llicències sindicals. I els representants de la CGT han sol·licitat reunir-se amb la responsable de personal docent de la conselleria. I avui ha arrencat un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures, auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana amb quatre víctimes mortals a les carreteres catalanes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment algun dels trams de revolts freqüents per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i el Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures i entre aquestes està la de concentrar controls en alguns punts per augmentar-ne la presència. I les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. La protesta arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat i que va arribar precedida per la carta d'emplaçament de la Unió Europea per la contínua desprotecció dels espais naturals del Delta de Llobregat. Finalment, perquè fa els esports, nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i amb les dianes de Xavi Espart i de Karim Adeyemi.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
3: Aquest mes de setembre es posa punt i final a les festes dels barris d'Abrera de 2026 amb la Festa Major de la Florida, que tindrà lloc del dijous 17 al diumenge 20 de setembre. I per parlar-ne de tot el que han programat avui a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera, ens acompanya als estudis el president de l'Associació

0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
2: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
1: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
4: 93-770-2963.
5: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
6: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
5: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
6: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
5: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
6: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
7: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
7: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
9: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

fas, Radio Obrera.

0: más chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Arrenca el curs a la formació professional enguany amb rècord de matriculars, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat a la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i ha destacat els canvis en els processos de preinscripció i matrícula que han fet des del seu departament.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
1: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la primera fira d'oficis. Parlem de política. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi a Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS. Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte al juliol abans de la crisi migratòria. El PP guanyaria només 4 dècimes i Vox puja un 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa al 2,5, mentre que Junts es manté al 0,7 respecte al mes de juliol. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT per promoure 1.500 cursos assequibles, pisos, volem dir, assequibles, en 10 anys. El conveni signat entre l'administració local i les dues organitzacions sindicals es tradueix en la cessió a través del dret de superfície d'un període de 75 anys per fer-hi 179 pisos. I el Parc Astronòmic del Montsec, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat, ha presentat la 16a edició del cicle Música, Univers i Gastronomia sota les estrelles. La proposta d'enguany inclou un cartell de luxe amb actuacions dels Amics de les Arts, Tomeu Penya, Luis Sánchez, la Companyia Elèctrica d'Arma i el duet format per Meritxell i Judit Nederman. A partir d'aquesta cúpula de 12 metres de diàmetre situada al municipi d'Àger, a la Noguera. I acabem parlant del Barça, que suma la 5a victòria en 5 partits, segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant del Llevant per 2-4 en doblet del Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar per al curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Petoni Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà, com ara Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat. A motiu de les obres d'urbanització de l'entorn del casal social de Can Vilalba, es traslladarà la parada número 5 del transport escolar situada anteriorment a l'ambulatori de Can Vilalba i que ara es desplaça uns metres fins a la parada Marquesina situada a l'entrada del barri a l'avinguda de la Circunvalació, corresponent a la parada del bus urbà. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega a les famílies que disculpin les molèsties que aquest trasllat els pugui ocasionar. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sartí, D3 a 6è de primària, podrà fer ús de les rutes 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en 2 autocars més 2 acompanyants a cadascuna de les rutes. Mentre que en el cas dels alumnes

0: que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als mateixos barris. Les rutes que utilitzaran seran les 105 i les 106, amb un total de 128 places disponibles, distribuïdes també en dos autocars, més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del Servei de Transport Escolar, Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització d'aquest servei. En aquest sentit, des del consistori s'ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del servei, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i les condicions òptimes per a l'alumnat abrerenc. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera al carrer del Rosers número 1, trucant al 93 770 47 32 en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2:15 a 7. I podeu consultar tota la informació sobre les rutes i els horaris de les diferents parades al transport escolar d'Abrera al web municipal abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Cultura.
0: Un any més torna el 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera, una de les cites culturals més arrelades al municipi i a la comarca, impulsades des del Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera. Del dimarts 1 al dimarts 29 de setembre, amb 2 dies inclosos, les companyies de teatre amateur que ho vulguin es podran inscriure al certamen. Les representacions del 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera tindran lloc els diumenges 24 de gener, 7 de febrer, 21 de febrer, 7 de març, 21 de març i 5 d'abril, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. I l'entrega de premis i trofeus se celebrarà el diumenge 25 d'abril de 2027. Un cop passat aquest termini, el jurat seleccionador triarà les 6 propostes presentades que les espectadores i espectadors podran veure a la Sala Municipal. Podeu accedir al tràmit d'inscripció i a la convocatòria de les bases als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Cultura.
0: Durant els mesos de setembre i octubre continuarà el cicle d'humor d'Abrera 2026, del qual, juntament amb el cicle de teatre familiar, ja han gaudit més de 1.200 persones. Així, divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa presentarà el monòleg Escocia, el seu espectacle més madur, basat en la lluita d'un home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la bellesa, condició que li genera un constant debat entre l'optimisme i el pessimisme. I el divendres 23 d'octubre, gaudirem amb el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón, que ens portaran un viatge únic a través de l'humor i les vivències d'una de les figures més icòniques de la comèdia espanyola. Tots els espectacles tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través de la plataforma de Nox Produccions. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Perdi.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferint de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculat 76.000, dels quals dos terços cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. Ha fet avui l'arrencada del curs des de Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'FP amb la celebració de la primera fira d'oficis.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
1: I parlem del Pla BEO, que continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació del pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts i ha dit que continuarà l'any vinent després d'una ampliació del pressupost de 23 milions d'euros.
3: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
1: Junts, Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després, recordem, de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Proposen un decàleg, volen mesures com passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals als 140 i demanen la creació d'una unitat policial especialitzada. En relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 repel la normalitat, en canvi es manté el tall parcial de la T5 i T6 a les estacions entre Gràcia i Sant Martí de Provençals. I passem pel Ripollès perquè ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya, Maria Vilalta, als 99 anys, nascuda a Ogassa i arrelada bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, Ribes de Freser. Vilalta es va convertir en un referent del món ramader. La seva història ha quedat recollida en un documental, La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text i el material autoeditat, l'ordinador, tauleta digital i els continguts educatius digitals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. L'ajut s'adreça a tot l'alumnat empadronat a Abrera data 1 de gener de 2026 i matriculat en centres educatius, públics o concertats en qualsevol dels cursos d'ensenyament obligatori des d'I3 fins a quart d'ESO. Per a aquelles famílies que compren els llibres de text a través de la SAFA dels centres públics d'Abrera, la subvenció s'aplica directament en el moment de la seva adquisició. En canvi, aquelles persones que ho facin a través d'un comerç o per qualsevol altre mitjà, com ara el centre educatiu o AFA en el cas que l'escolarització sigui fora d'Abrera, hauran de sol·licitar aquest ajut. La subvenció per als llibres de text i el material autoeditat és del 50% del cost. També es concedeix un ajut econòmic de 75 euros per a l'adquisició de l'ordinador o tauleta digital per als alumnes d'ESO, així com una subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals. I per a l'alumnat matriculat en escoles d'educació especial, l'ajut també és del 50% del cost del material didàctic. Es recomana a les famílies que per formalitzar aquesta petició utilitzin de forma preferent el canal telemàtic a través de la seu electrònica al web abrera.cat. Si necessiten suport en aquesta tramitació, poden contactar amb el Servei d'Atenció Ciutadana al 93 770 03 25. I en cas de necessitar fer el tràmit de

0: forma presencial, es recomana demanar cita prèvia. Des de l'Ajuntament també s'informa que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya atorga un ajut de 60 euros per a material escolar en forma d'avals a l'alumnat de primària i secundària. Per això es recomana que si ja fan ús o tenen la voluntat de fer ús de l'ajut que proporciona l'Ajuntament d'Abrera per a l'adquisició dels llibres en material autoritat, és preferible que aquests avals que atorga la Generalitat els destinin a altres conceptes com elements d'escriptura, papereria, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius, entre d'altres. Tornem a recordar, el termini de presentació de les sol·licituds de l'ajut es podrà presentar fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Educació.
0: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Es podran formalitzar del dimarts 1 al divendres 25 de setembre amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per a infants de 3 i 4 i 5. Educació musical per a infants joves, persones adultes i gent gran. Educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es podran formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabat Ou, de dilluns a divendres de 5 a 2 quarts de 9 de la tarda. Per a més informació, podeu contactar-hi trucant al 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
1: Abrera Informació. Promoció econòmica.
0: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripció per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, un curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme, concretament, del 28 de setembre al 30 de novembre, en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. D'altra banda, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador o vetlladora escolar, que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys, inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor, monitora de lleure o una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitats del vetllador o vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, estratègies d'acompanyament a l'alumnat i tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació a través del Servei de Promoció Econòmica ubicat a la primera planta del mercat municipal, trucant al 93 770 0102 a l'horari d'atenció a ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2 quarts de 5 a 7 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Vols tenir la informació més propera i la millor música a la teva butxaca? Descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera al teu mòbil i tauleta.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
6: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
5: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: A Chatarrero del Amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: A Chatarrero del Amor.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera. Publicitat que funciona.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: la planta i centren els seus esforços a contenir les flames perquè no es propaguin a altres naus. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat per avui una conferència de meitat de mandat per mostrar el seu projecte per a la Catalunya els propers anys. Ho farà al mateix lloc on va fer fa dos anys com a candidat al PSC al 12M, la sala gran de les Drassanes de Barcelona. La conferència serà el punt de partida d'una setmana de reflexió. Des del PSC, la portaveu Lluïsa Moret ha assenyalat que Salvador Illa té moltes coses a dir per donar, diu, certesa, estabilitat i prosperitat.
1: Es basa en certeses, com són acords pressupostoris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
0: I la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona sota el lema "No l'ampliació ni ara ni mai" i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. La protesta compta també amb el suport de 130 personalitats del món acadèmic. I avui, a banda de l'AFP, ha començat el curs a la Universitat de Girona amb més de 16.000 estudiants matriculats. Entre les novetats d'aquest curs hi ha el grau doble en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea per decidir, en la que han decidit continuar amb la lluita, fins que l'Ajuntament, diuen, i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Els treballadors s'han reunit a la sala d'actes de la Biblioteca de Can Fabra de l'Hospitalet i han decidit continuar aquesta vaga indefinida, que, recordem, va començar el 26 de maig. Reclama la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar, diuen, vida laboral i familiar abans de retribucions que ells consideren econòmicament més justes.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Un any més, divendres 11 de setembre, Abrera es va commemorar a Diada Nacional de Catalunya. Al matí, des de l'Ajuntament d'Abrera, es va organitzar la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb la participació de diferents entitats i formacions polítiques. També es va comptar amb la col·laboració de l'entitat Abrera Sardanista i es va ballar la sardana Vila d'Abrera. I per finalitzar l'acte, els geganters d'Abrera de l'Associació Cultural i Folklòrica van fer una ballada amb els gegants Pere i Roser i el Porronet. I a la tarda, el grup Norai va oferir una cantada de veneres amb rom cremat a la plaça de Rafael Casanova.
2: Abrera Informació. Gent d'Abrera.
3: Divendres 11 de setembre ens va deixar l'exregidor a l'Ajuntament d'Abrera, Francesc Manel Camacho i Liesa. L'Ajuntament d'Abrera ha expressat el seu més sentit condol per la seva mort i ha manifestat el suport i enviat a tot l'escalf a la família, amistat i persones properes al company i veí del municipi. Francesc Manel Camacho i Liesa va ser regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament d'Abrera durant dos mandats municipals, del 2003 al 2007 i del 2007 al 2011. La seva vinculació política amb Esquerra va continuar després d'haver estat regidor. L'any 2012 va assistir a comissions informatives que es duen a terme abans dels plens municipals, va continuar vinculat a la formació política i va formar part de les candidatures d'Esquerra a Abrera en les successives eleccions municipals fins a les darreres celebrades l'any 2023. Educador i mestre especialitzat en pedagogia terapèutica i àmbit social, Francesc Camacho va participar en projectes relacionats amb l'educació, la cultura i la infància. En l'àmbit associatiu va formar part dels geganters d'Abrera de l'Associació Cultural i Folklòrica, va ser cap de colla durant uns anys, també va formar part de la Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil, des d'on es va contribuir a impulsar el teatre familiar i les arts escèniques al municipi. La vetlla i el comiat de Francesc Camacho han tingut lloc aquest diumenge 13 de setembre al tanatori d'Esparreguera. La família ha agraït els missatges de condol i suport.
2: Abrera Informació. Educació.
3: Tot a punt perquè comencin la les inscripcions per als cursos trimestrals de català de l'Oficina de Català d'Abrera del Consorci per la Normalització Lingüística, que ofereix cursos a nivell bàsic, concretament el nou curs 2026-2027, compta amb un curs bàsic 1 presencial que s'impartirà els dimarts i dijous de 9:15 a 10:15.

0: dirigit a persones alfabetitzades en alfabet llatí, no catalanoparlants, el qual l'alumnat tindrà un primer contacte amb el català i assolirà un vocabulari bàsic per al seu dia a dia, i un curs bàsic 3, semivirtual, que s'impartirà els dilluns de 10 a 12 amb classe virtual, dirigit a persones que ja han completat el nivell bàsic 2 de català o bé han fet una prova de col·locació, i els ha indicat que aquest és el seu nivell. Aquest curs es fan el 50% de les classes en directe de manera virtual i el 50% de treball autònom. Els cursos són trimestrals, començaran el dilluns 28 o dimarts 29 de setembre i acabaran el desembre. Les dates per inscriure's a aquests cursos són les següents: dilluns 14 i dimarts 15 de setembre, matrícula preferent per a alumnat que ha fet un curs els últims 12 mesos. Dimecres 16 de setembre, matrícula general dels cursos inicial i bàsic. Dijous 17 i divendres 18 de setembre, matrícula general de tots els cursos, excepte el C2. I dilluns 21 de setembre, matrícula general de tots els cursos, des de l'A1 fins al C2. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment a l'Oficina de Català de Vera, on també podeu sol·licitar cita i informació si necessiteu fer una prova de nivell. Podeu contactar-hi presencialment al carrer del Rosers, número 1, trucant al 634-757-200 o enviant un correu electrònic a abrera@cpnl.cat. També podeu consultar a les xarxes socials a Facebook i Instagram al perfil @ocdabrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
2: És un èxit!

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: body, baby, do that conga.
1: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
2: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
1: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
2: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
1: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
3: T'hi esperem.
4: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes donarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, mentre perden 2 punts respecte al juliol abans de la crisi migratòria. El PP guanya només 4 dècimes. Vox puja un 16,6% i creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem puja 1,3%.

0: subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: I el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha recorregut avui la decisió del Consell General del Poder Judicial d'arxivar la queixa que va presentar contra el jutge del cas Begoña, Juan Carlos Peinado. Segons ha indicat en un recurs dirigit a l'òrgan, darrere d'aquest pas hi ha el seu conservadorisme i corporativisme. Entre altres elements, el ministre denuncia l'actitud objectivament intimidatòria i injustificadament hostil que va mantenir Peinado durant la declaració judicial de la que va ser objecte. I no deixem l'àmbit perquè avui s'ha celebrat al Palau de Justícia de Tarragona la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial per part de Maria Cinta López, que agafa el relleu a Maria José Osuna, que va passar a ser fiscal en cap i inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Escoltem què deia la presa de possessió.
2: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo una me siento muy responsable. Y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
1: Encara dos apunts, un de l'economia catalana, que ha crescut un 3% interanual durant el segon trimestre de 2026, segons dades de l'IDESCAT, que ja va avançar aquesta del 31 de juliol. El creixement s'explica principalment per l'evolució de la demanda interna. I al darrer de cultura, el duet britànic Oasis actuarà a Barcelona en la seva gira internacional. Oferirà un concert a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol. Per aconseguir entrades cal registrar-se al web de la banda.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Ja estan obertes les inscripcions per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física, o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es podran presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, de forma telemàtica a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Es poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar al web municipal també. Així mateix el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figuren entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, com ara el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos especials d'interès, rellevància o repercussió dins la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació us detallem les categories d'aquests premis. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al centre educatiu o associació de famílies d'alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu i millor esportista individual masculí i femenina. Per a més informació podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'estació 24 en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
3: Abrera Informació, cultura, entitats.
4: Aquest mes de setembre es posa punt i final a les festes dels barris d'Abrera amb la Festa Major de la Florida, que tindrà lloc del dijous 17 al diumenge 20 de setembre, amb una programació plena d'activitats per a totes les edats que arrenquen aquest dijous dia 17 amb una sessió de zumba a càrrec de Vive i Baila a 6:15 de la tarda a la plaça de les Escoles Velles. Tot seguit, a 7:15 hi haurà una festa de disco music amb bany d'escuma acompanyada de cruisers aliments i suc gratuïts pels infants. Divendres 18 de setembre, la música serà la protagonista amb el concert de la Rock and Roll Brothers de 7

0: a 8 i l'actuació de Gelaban de 8 a 9:15, amb dues a la plaça de les Escoles Velles i servei de bar. Dissabte 19 de setembre s'iniciarà amb una caminada al pont dels francesos amb esmorzar i debat veïnal, i a la nit, a partir de les 9, hi haurà el tradicional sopar amb fideuà i ball amb música a càrrec de DJ Néstor. La festa finalitzarà el diumenge 20 de setembre amb un concert a la sala municipal d'Abrera a partir de les 6 amb la coral Contrapunt, el cor de gospel i el combo de l'Escola Municipal de Música d'Abrera. La festa major de la Florida està organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri amb la col·laboració de l'Ajuntament i tindrà lloc a la plaça de les Escoles Velles, al carrer de la Florida i a la sala municipal. Per a més informació o reserves podeu contactar al telèfon 639 400 833 i trobareu tot el detall de les activitats als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Informació de serveis.
0: El Servei Municipal d'Aigües d'Abrera comunica que a motiu d'uns treballs de reparació i millora la xarxa, aquest dimarts 15 de setembre, a partir de les 9 del matí, es tallarà el subministrament d'aigua a diversos carrers del barri de Can Vilalba fins a la finalització dels treballs. Concretament, es veuran afectats els carrers d'Euskadi, Galícia, Madrid, Múrcia, Extremadura, Rioja i Durestrell. Es treballarà per restablir el servei amb la major brevetat possible i des de l'Ajuntament d'Abrera es prega als veïns i veïnes afectats per aquest tall, disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera.
1: Marquem la diferència.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
4: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
5: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
4: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
5: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
4: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
5: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

He tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules.

0: Kiss.
1: Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
1: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: A Chatarrero del Amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: A Chatarrero del Amor.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: 24 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24 hores.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Estabilitzar l'incendi d'una indústria tèxtil al polígon de les Hortes, a tocar de la zona del Ringle de Mataró, que s'ha declarat a 1:15 del migdia. El foc ha afectat una nau de l'empresa i, segons el cap d'intervenció, el sotinspector Gerard Valls, un cop estabilitzat es continua treballant per evitar que les flames es propaguin a naus adjacents. 13 dotacions dels bombers ja treballant a la zona a hores d'ara. I Lleida acollirà del 15 al 19 de març la primera Fira d'Oficis, un nou esdeveniment que aglutinarà per primer cop en un únic espai i temps 35 competicions d'estudiants de cicles formatius. El nou format comptarà més amb unes jornades centrades per debatre el futur dels oficis a Catalunya. Precisament avui, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet l'arrencada del nou curs des de Lleida. Han començat a FP amb nou rècord de matriculats, 76.000.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més, les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional

0: vehicles no es podran incorporar al carril bus i per tant hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
1: La remodelació del mercat municipal de la Massuca d'Igualada estarà enllestida a l'estiu de 2027 i obrirà portes al mes de setembre d'aquell any. Així ho ha assegurat aquest dilluns l'alcalde Marc Castells en una visita a les obres d'aquest nou equipament, que té un cost d'entre 5 i 6 milions d'euros i està finançat per la Diputació de Barcelona. I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, una nova exposició. Des d'avui fins diumenge qualsevol persona es pot inscriure per participar en aquest sorteig a través d'un formulari disponible al web i a les xarxes socials.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar per al curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Petoni Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà, com ara Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat. A motiu de les obres d'urbanització de l'entorn del Casal Social de Can Vilalba, es traslladarà la parada número 5 del transport escolar situada anteriorment a l'ambulatori de Can Vilalba i que ara es desplaça uns metres fins a la parada Marquesina situada a l'entrada del barri a l'avinguda de la Circunvalació, corresponent a la parada del bus urbà. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega a les famílies que disculpin les molèsties que aquest trasllat els pugui ocasionar. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sartí, D3 a 6è de primària, podrà fer ús de les rutes 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants a cadascuna de les rutes. Mentre que en el cas dels alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als mateixos barris, les rutes que utilitzaran seran les 105 i les 106, amb un total de 128 places disponibles distribuïdes també en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del Servei de Transport Escolar, Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa dos anys, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització d'aquest servei. En aquest sentit, des del consistori s'ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del servei, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i les condicions òptimes per a l'alumnat abrerenc. Per a més informació podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera al carrer del Rosers número 1, trucant al 93 770 47 32 en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2 quarts de 5 a 7. I podeu consultar tota la informació sobre les rutes i els horaris de les diferents parades al transport escolar d'Abrera al web municipal abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Abrera Informació. Cultura.
3: Un any més torna el 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera, una de les cites culturals més arrelades al municipi i a la comarca, impulsades des del Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera. Del dimarts 1 al dimarts 29 de setembre, amb dos dies inclosos, les companyies de teatre amateur que ho vulguin es podran inscriure al certamen. Les representacions del 29è concurs de teatre amateur Vila d'Abrera tindran lloc els diumenges 24 de gener, 7 de febrer, 21 de febrer, 7 de març, 21 de març i 5 d'abril, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. I l'entrega de premis i trofeus se celebrarà el diumenge 25 d'abril de 2027. Un cop passat aquest termini, el jurat seleccionador triarà les 6 propostes presentades que les espectadores i espectadors podran veure a la Sala Municipal. Podeu accedir al tràmit d'inscripció i a la convocatòria de les bases als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Abrera Informació. Cultura.
3: Durant els mesos de setembre i octubre continuarà el cicle d'humor d'Abrera 2026, del qual, juntament amb el cicle de teatre familiar, ja han gaudit més de 1.200 persones. Així, divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa presentarà el monòleg Escocia, el seu espectacle més madur, basat en la lluita d'un home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la bellesa, condició que li genera un constant debat entre l'optimisme i el pessimisme. I el divendres 23 d'octubre, gaudirem amb el monòleg de Millán Salcedo, pregunta Melón, que ens portaran un viatge únic a través de l'humor i les vivències d'una de les figures més icòniques de la comèdia espanyola. Tots els espectacles

0: Tindrà lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través de la plataforma de Nox Produccions. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
2: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Les enveges, una denúncia conscient. Aparten de l'ambient si no els segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent. Et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles. Importa el producte i tu no ets impressionant.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: El que abans m'omplia, ara se'm fa bola. Crec que estava buida, no sabia estar sola. El temps es fuga i vola. Posa la segona, que mai ens perdona. El que abans m'omplia, ara se'm fa bola. Crec que estava buida, no sabia estar sola.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Obrera. Que practico esport. Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix a aquesta hora per fer balanç a l'equador del seu mandat. Amb l'eslògan "El futur és aquí", Illa ha remarcat els reptes de futur del país.
2: Àmbits que durant massa temps no havíem rebut ni els recursos ni les prioritats adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge, els boscos o el nou model de finançament autonòmic. Fet aquí la diferència amb el passat. No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
1: El president, al cap de l'executiu, també ha volgut remarcar la importància d'una Europa forta per al bon desenvolupament del país i ha insistit en la seva demanda de l'oficialitat del català a la Unió Europea. Entre el públic, a banda dels membres del govern, hi havia representants d'altres grups parlamentaris com Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, Jéssica Albiach o Aina Vidal, dels Comuns. I el ple de Girona, avalat per unanimitat, destina 1,7 milions d'euros del superàvit a inversions. La modificació pressupostària, que ha rebut l'aval de tots els grups, es concreta, entre d'altres, amb més de 570.000 euros per habitatge o gairebé 400.000 euros al pla d'asfaltatge. La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Sílvia Liu, ha destacat que aquestes inversions tindran un retorn directe a la ciutadania. L'oposició, això sí, li ha fet saber que estaran amatents perquè s'executin abans d'acabar 2027. I el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat gaire a la seva recuperació. L'Ecomostra de Sant Sadurní d'Anoia se celebrarà del 2 al 4.

0: Irving, que també recolliran el premi honorífic en aquesta edició.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
2: Bona tarda. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text i el material autoeditat, l'ordinador, tauleta digital i els continguts educatius digitals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. L'ajut s'adreça a tot l'alumnat empadronat a Abrera data 1 de gener de 2026 i matriculat en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d'ensenyament obligatori des d'I3 fins a quart d'ESO. Per a aquelles famílies que compren els llibres de text a través de la SAFA dels centres públics d'Abrera, la subvenció s'aplica directament en el moment de la seva adquisició. En canvi, aquelles persones que ho facin a través d'un comerç o per qualsevol altre mitjà, com ara el centre educatiu o AFA en el cas que l'escolarització sigui fora d'Abrera, hauran de sol·licitar aquest ajut. La subvenció per als llibres de text i el material autoeditat és del 50% del cost. També es concedeix un ajut econòmic de 75 euros per a l'adquisició de l'ordinador o tauleta digital per als alumnes d'ESO, així com una subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals. I per a l'alumnat matriculat en escoles d'educació especial, l'ajut també és del 50% del cost del material didàctic. Es recomana a les famílies que per formalitzar aquesta petició utilitzin de forma preferent el canal telemàtic a través de la seu electrònica al web abrera.cat. Si necessiten suport en aquesta tramitació, poden contactar amb el Servei d'Atenció Ciutadana al 93 770 03 25. I en cas de necessitar fer el tràmit de forma presencial, es recomana demanar cita prèvia. Des de l'Ajuntament també s'informa que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya atorga un ajut de 60 euros per a material escolar en forma d'avals a l'alumnat de primària i secundària. Per això es recomana que si ja fan ús o tenen la voluntat de fer ús de l'ajut que proporciona l'Ajuntament d'Abrera per a l'adquisició dels llibres en material autoeditat, és preferible que aquests avals que atorga la Generalitat els destinin a altres conceptes com elements d'escriptura, papereria, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius, entre d'altres. Tornem a recordar, el termini de presentació de les sol·licituds de l'ajut es podrà presentar fins al divendres 6 de novembre de 2026 inclòs. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Educació.
2: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Es podran formalitzar del dimarts 1 al divendres 25 de setembre amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per a infants d'I3 i 4 i 5. Educació musical per a infants joves, persones adultes i gent gran. Educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es podran formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabat 1, de dilluns a divendres, de 5 a 2 quarts de 9 de la tarda. Per a més informació, podeu contactar-hi trucant al 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
1: Abrera Informació. Promoció econòmica.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripció per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, un curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme, concretament, del 28 de setembre al 30 de novembre, en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. D'altra banda, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador o vetlladora escolar, que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys, inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor o monitora de lleure o una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions funcions i responsabilitats del vetllador o vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, estratègies d'acompanyament a l'alumnat i tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal.

0: Entre d'altres, les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació a través del Servei de Promoció Econòmica ubicat a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102, a l'horari d'atenció a ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2 quarts de 5 a 7, o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: comença a viure.
1: No pots viure sense Ràdio Abrera?
2: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
3: I si ho prefereixes,
2: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves
2: però l'alarma segueix sonant.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès climatitzar 2.530 centres públics i 51 residències aquí al 2031. Així ho ha assegurat el cap de l'executiu amb la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim de Barcelona. Es tracta d'un acord de govern que s'aprovarà demà dimarts al Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions d'euros per fer-ho en 100 centres prioritaris fins al juny de 2028. En el seu discurs, el cap de l'executiu català ha parlat de generar un debat de país sobre educació que iniciarà una roda de trobades amb les forces polítiques amb representació parlamentària i ha anunciat que el debat el liderarà el Consell d'Educació de Catalunya.
2: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció. Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació. Un debat que posi objectius clars, que posi un nord i una raó a cada mesura.
1: I l'empresa catalana Puig ha tancat un acord de compra-venda amb la farmacèutica Esteva per comprar el 50% del capital social d'Isdin i fer-se així amb el control de la totalitat de les accions per 1.200 milions d'euros, segons ha anunciat en un comunicat la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El pacte preveu el pagament de 900 milions d'euros a la data de tancament de l'operació i de 300 més en diferit sense interessos. Puig preveu finançar la compra amb recursos propis i deute. I Christine Lagarde ha instat Europa a invertir més en intel·ligència artificial per fer front als avenços de la tecnologia als Estats Units i la Xina. En el seu discurs a l'antic Palau Imperial de Viena, la presidenta del Banc Central Europeu ha advertit que els estalviadors europeus estan finançant la tecnologia transformadora de l'era, però que la major part dels diners que estan invertint flueixen cap als Estats Units. La Generalitat restaurarà la tartera de Sotllo dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu i el camí més freqüentat per arribar a la Pica d'Estats. Es tracta de l'obra de més altitud que s'haurà executat mai a Catalunya, fins a 2.910 metres. Es va malmetre l'estiu passat arran d'una tempesta. La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet arriba marcada per la presència d'arts escèniques als carrers i a les places de la ciutat i la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates.

Here we go. Here we go. Yeah.

Here we go. Here we go. Yeah. I said, sweet honey child, you

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi del sector escolar amb el compromís d'assolir un 6% d'inversió pública. Així ho ha assegurat Illa en la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim sota el lema "El futur és aquí". En aquest sentit, Illa ha explicat que tindrà una ronda de trobades amb els grups parlamentaris i demanarà al Consell d'Educació de Catalunya actuar d'instrument.
2: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció. Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació. Un debat que posi objectius clars, que posi un nord i una raó a cada mesura.
1: En aquest sentit, Illa ha promès climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències aquí el 2031. Ho ha assegurat en la seva conferència de meitat de mandat. Es tracta d'un acord de govern que aprovarà demà dimarts el Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions per fer-ho en 100 centres prioritaris fins al 2028. I el president també ha dit que crearà el govern crearà l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar-se al seu impacte en l'ocupació i blindar els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana. També ha assegurat que el govern acompanyarà les pimes amb el suport econòmic i amb el projecte AINA i destinarà recursos a la formació dels treballadors amb més risc de ser reemplaçats. La mesura s'aprovarà també demà dimarts al Consell Executiu. I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat avui a l'Audiència Nacional que deixi la seva activitat a l'empresa boliviana Focus Social Research fora de la investigació del denominat cas Plus Ultra que assenyalava un informe de l'UDEF. Segons Zapatero, una hipòtesi policial i judicial no pot ser un pretext per estendre la investigació més enllà dels fets. I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del Monestir de les Arts, amb un pressupost de 9 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. És el que té a veure amb el futur Museu Carmen Thyssen.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Hola, señorita. ¿Me muestras tu invitación, por favor?
4: Sí, aquí la tienes. He cruzado el mundo entero solo para llegar hasta aquí. Espero que no haya problema para entrar ahora.
3: House Nation. Muchas gracias.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien
2: clarito. Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
2: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
2: A Ràdio Obrera, Hora 23.
3: Ràdio Reloj.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: corazón.
1: Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito.
3: Permanece a la escucha.
4: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Obrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
2: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
2: A Ràdio Abrera, Hora 23.
3: Ràdio Reloj.
4: 12 de la noche en La Habana.

0: Ràdio Abrera. Són les 12. Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
1: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
3: El millor de la música a les nits de Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Okay.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Cabrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament de Brera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
1: i tota la informació.
0: Ràdio Abrera.
2: Cuando bailo suena ta ta ta.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: era.
1: Nits màgiques amb Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: amb Jordi Quintana.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de